0: controla. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Si són els 40, és un èxit. Els 40.